0: Stai ascoltando Radio Albigès 95.4 104.2 www.radioalbigès.com.
1: Ludisat al suer,
2: ludisat

0: Oh les hommes cucucets. Oh les hommes cucucets et trouloleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroleroler
1: Albizèch sus RCF Poistornèch en partenariat amb Radio Albizèch. Aují xèch de racontes de Christian Mathieu tirats de son libre Medeixí al campestre. Un dorié raconte per duei dorié reviscul. Encara un història de reviscolado a la Iofrezzo. Renat.
2: Aquel tractament per un estrup glaçat que sembla un buxi salvatze m'era pas estat ensenyat per la facultat, me per aquel viel confraire sapient, e como histèric, et seneros ballaires de cot de punx sul ventre. L'avio enxatzat per la primera epidemia de gripo, aprop la guerra.
3: M'avio fatz beni al pè d'un pepe de 75 ans. Lucas era gravissime. Din la cousina, tres vesinos consulavo l'espuso. Los homes se tignou quiliats, las mors din las pozzos, los uels baissats, davant l'alcovo un jasio lo pauras. Ame aquel aire pietadus e de circunstencio qu'accompagno uno morte.

0: Reguèri qu'arribabi trop tard, e m'enganabi pas gaire. Notèri qu'abio 41, so que valio mai, a tout prene, que 38, din l'estat qu'èro, los palmons, totes preses, la lengua rustido, l'uel beirus, de canton falastelos. Respondió pas dempué l'abelio, e de segur entendió pas mai quand li parlaves. Lo biel cor semblava un mocadou sus un aram quand l'autobufo.
1: Faigueri uno picaduro pel cor. Puei, eri pas question de lo portar a l'espital, a me mon petrolet en ple mes de zambier. Es alors que me tournait à l'espérit, à quel remède héroïque de les troupes glaçates, qu'abio 15 ans de père abans, tout soon sur prescription d'aquel biel, ma sénat cum fraire, salbat ma menina. Fager un fioc batalier, de la chimineo, faer flamba d'alcool e brulla d'inda captadou, de bugadou e la temperatura de la cousina suet leu a 25.
2: Sul la tauro bello de Garic, fagueri epandi un cubripes, piei uno cuberto de lano. Demanderi a Begis d'anacere sur lo canal lo scemarù de l'aigo de la teulada. Oh, lo scemarù ero ple, ma tres travès de tèt de glaç la captavo. Couperen lo glaç e tremperi un lençol dinta que l'aigo susglaçado. L'estoregueri un mouché e l'epandigueri sur la couverto. A quatre porteren lo pepè tout nut sus la taula. Lo y alunceren tout pietre e molle comme un omuneco de petage. M'agazzavo e pantats tout en matsuden del milieu. Paraco, je prengueri un agaz que me deja gradet e digueri.
1: Se dispasseres, passara pas la tornado. Per pou de fa milieu, aurio calgu m'appela fa una semana.
3: Lo malaut desparegut estropat di lo lenchal, tirat lo cap e los pes, puei de la coberta pes compreses, sul frun uno compreso frezzo, demorava pas carotla una cigareta e a espirar. Lo malaut reaccio pas. Al cap de 20 minutos, fa lung, torneren fa fioc per tut, e tireren lo malau de l'estrup glaçat. Lo lençol fumavo. Secat, fretat a la garden, lo zaeren tot nu di l'alcovo, ped el munt se garnit de brajo. Torneri trampa lo lençol di lo semalo, e en avant, pel segon estrup de 20 minutos, tot son res.
0: Eo, comenzabi de perdre esper, quand passèrem al trezem estrup. Assegurèri que seriò lo darie. Al cap de 10 minutos, lo malaut cridèt.
3: Minodiu, que esprit!
0: E alors nos afanèren de lo tirar d'aquí, de lo secar, de lo fretar d'aigorden, de l'alungar ped el munce garnit de fresc. Moriguèt bestiomen. 7 o 8 ans aprèp, d'una fractura de la closco, demerse que l'escalier de sa cabo ero l'impaire, subi generus e sonat se avançat.
2: Acoxoguet un resurrexiu e petaculoso que demandèt pagaire de tractomens aprèp lo trucar de l'estrop glaçat. Me soi demandat dempuei, soi pa nascut paisan perres, quant aurio costat auiei un pareglio resulto a me la melunado de mezzan modernes. Lo chamu, la reanimació, la perfugiu, los remedis, los medicis especialistes del palmos, del cur, los endormigaires, los reanimators, seguits per un opizion o colo d'infirmieidos, sen parlar de las barretzaidos. Ai fatz un conte que passo los 3 milions de francs anciens. Oh, de cerebrene lleu 1.500 francs de l'epoco, per 5 besitos, desplaçament comprès, so que fa duei 46.000 francs, ancien tot son, al tarif sindical, eh? Oh, tot monto. Mercuri ha seguido l'inflació.
1: Me faguessis pas dire que lo mezzan moderna son trop car ou que servisse pas a res. E pas d'aquello muralo que cal tira de mon istorio. La solo e berta dieiro muralo es que l'evolució de la medicina a tirat al medici de la base lo mezzan e surtout lo drets d'intervenir dins de cases parel. So que lo tire de bravo satisfaction e pas reproche ni regret de ma part. Constati, solument.
3: Aquella transformació del viatge de treballar ha tuat l'esprit d'iniciativa, sumés a l'aventura de cadozun. Havien pas besoin d'en aquerre a existo de l'alpinisme, lo cor de tennis o la taula de bridge. Nos esperava cada contour del camí. Espera cor quei y hay más de petancaires que de medicis en frontiero. Y parece a dire, yo también soy estado tocat la quarantena pasado. Me sabía pas vicudo aquellos quinzenos primeros annados de ma vida, me sembra que yo me mancaría que con.
4: Y bien, nos han restado sobre aquella resurrección espectaculosa, como dice Christian Mathieu, que fa remarcar que costat pas care, se lo han fa la comparació amb el cost dels mezzans modernes. E bé, sobre aquella clavant l'emissió, em vol dir al reveire, Nicola.
2: Al reveire, al coquebé.
4: Francesa.
0: Al leu.
4: Marisa.
1: Adicias, al coquebé.
4: Renat.
3: Al reveire, al coquebé.
4: E jo, si la vet, que vol dir al reveire a totes e a totes e al coquebé. E nos quitant en escutant l'aia de Rocco, que nos conto los trobairis d'oc.